0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
0: Ona Bitlles, 107 FM.

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
0: Ona Bitlles, 107 FM.

0: Ona Bitlles.
1: Ei, Damià, que res, que sóc el Guillem. Escolta, que... Perdona que no t'he dit res, que se m'havia passat. Ho he parlat amb els altres i... Mira, tio, em sap greu, però... No ho acabem de veure, el tema del sample d'aquest del mar. Així que millor que passis, vale? Merci, que vagi bé, eh? Adéu.

Las mil y una rumbas es van cantant una nit per deu gitanos i cent fogueres amagades sota el coixí.

fantasmes qui. Perquè els dies no passen i no arriba la mort, ni si l'heu demanada. Ni si l'heu demanada, si vol un clot. Perquè per tornar a néixer necessiteu morir. Jo som mai un clot. I no us sortiré una fill. Espera.

0: Jordi Robert i Carol, de Sant Pere de Riudebitlles, al Penedès. És escriptor, guionista i caporal del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, llicenciat en Ciències d'Activitat Física i Esport i en Publicitat i Relacions Públiques. Combina la seva trajectòria professional amb una intensa activitat literària i cultural. És autor de diverses novel·les, llibres de relats i obres d'història, obres que han estat reconegudes amb diversos premis. En l'àmbit cultural, coordina el projecte Riu de Lletres, que impulsa la fira literària que es fa a Sant Pere de Riudebitlles i coneix diversos, i condueix diversos clubs de lectura. És un divulgador actiu de la literatura i participa habitualment en presentacions de llibres, conferències, tertúlies i mitjans de comunicació. Aquest any, enguany, ha sigut pregoner de la Festa Major de Sant Pere de Riudebitlles del 2026. Comencem.
1: Molt bona tarda. Avui fem un programa especial, diríem que un programa de Festa Major, i tenim la sort de comptar doncs, amb el Jordi Romeu, tal com ha explicat en el seu davantal el Joan Alonso, segurament, evidentment, que a Sant Pere de Riudebitlles tothom el coneix, i també segurament que un munt de lectors de la seva obra. El dimecres passat va presentar el llibre Més de 100 anys de futbol a Sant Pere de Riudebitlles per commemorar doncs, aquest segle d'aquesta entitat del Club Esportiu Riudebitlles i va donar pas també doncs, aquesta mostra de fotografies que el grup de recerques de recerca històrica de Sant Pere doncs, ha portat també a terme. Un centenari que s'ha anat visquent al llarg doncs, de l'any amb diversos actes i fins i tot podríem destacar l'himne que ha compost el cantautor també riudebitllenc, el Cesc Freixas, un himne doncs, pel club de futbol que en aquest cas sí que té lletra, no passa com l'altre que tots sabem que no té lletra, bueno, més enllà del lololo. Bona tarda, Jordi.
2: Hola, bona tarda.
1: Escolta una cosa, què creus que ha suposat el Club Esportiu Riudebitlles per la vila al llarg d'aquests 100 anys?
2: Bé, la veritat és que ha canviat, al llarg dels anys hem de pensar que els inicis a principis del segle XX va ser com una cosa com molt petita, hi havia gent que li agradava el futbol i tal i van començar a jugar de manera aficionada, sense ni tan sols federar-se, i de fet no es va federar el club fins a l'any 45. És a dir que realment van estar gairebé més de 20 anys simplement jugant a futbol. Era un club que sortia bastant a jugar fora durant aquests primers anys i per tant eren aficionats que els agradava el futbol i que anaven a jugar. A partir de que es federen, la cosa ja canvia. Llavors ja és un club federat, ja necessiten unes fitxes, ja hi ha uns equips més constants, diguéssim que més professionalitzats és un dir, perquè no eren professionals, però sí ja amb uns entrenaments i uns partits oficials. I això va comportar que fos com més institucional. Mm-hmm. A partir de l'any 45 ja hi havia socis, tothom pagava, hi havia uns estatuts i per tant era una cosa com molt més formal, hi havia un president, hi havia una junta i per tant es va convertir en una entitat. A partir d'aquí, a partir d'aquest moment, com a entitat que era, ja volia dir que tenia una certa importància pel poble, perquè vol dir que la gent es feia sòcia, pagava i per tant se sentia lligada al club. I per tant, això vol dir que ja hi havia aficionats que cada cap de setmana anaven a veure els partits, els partits eren un punt de trobada social, perquè després del partit anaven al cafè, de fet anaven al cafè, després anaven al partit, després tornaven al cafè, i al final es convertia més...

0: estructurat. I per tant, això va voler dir que els socis que eren del club, a més, eren pares dels nanos, i per tant el vincle ja era una mica diferent, no era tant com per afició, sinó perquè els nanos fessin esport. Per tant, el que vull dir és que al llarg d'aquests 100 anys el tipus de club que era ha anat canviant, no? I fins a l'actualitat, en què realment la part més important del club ja no és el primer equip, sinó que és l'esport de base. I per tant, que ja està bé, eh? Vull dir, al final la finalitat del Club Esportiu Rodivelles actualment és formar jugadors, i a part tenen un primer equip que sí, és el punter, diguéssim, però que realment la part més important, i sempre ho diuen així els de la Junta, no és que ho digui jo, és aquesta part més de formació, que és el que aporta un, diguéssim, que un plus de no sé, d'aprenentatge per la canalla.
1: Sí, jo sempre he pensat que el futbol de base, bàsicament, de futbol de base, vull dir, dels pobles, no només de l'Alparadès, sinó de tot arreu, la seva principal funció ha de ser de futbol formatiu. Que l'altre és més, un primer equip és més un premi, una manera d'arribar al final, no? però bueno. En 100 anys d'història, clar, el club haurà passat de tot. Quins són els moments més complicats que ha passat al club? M'imagino que ja parlo de la guerra, no?
0: Sí, clar, durant l'època de la guerra ja us he explicat que sí que hi havia, de fet el 36 ja hi havia uns estatuts, però realment sí, el que va passar és que els jugadors van anar a la guerra. Vull dir, de fet tenim una foto del Ramon Sorroca al Tori de l'any 38, que és quan ell tenia just 18 anys i va anar amb la lleva del biberó a la guerra. Vull dir que sí, va ser un moment complicat, però hi ha hagut com moments, quan jo estava fent la documentació pel llibre, m'adonava que, per exemple, sortia una notícia que deia el desaparecido Club Esportiu Rodivelles vuelve a jugar, o sigui, era com havia desaparegut i havia tornat a sortir, no? Per tant, això vol dir que segurament hi van haver etapes, encara que no siguin documentades, en què el club va deixar de participar a competicions o va deixar de tenir una junta, i després es va tornar a iniciar el diguéssim, el club com a tal. I per tant, aquests eren els moments difícils. Després, sempre hi ha hagut moments en què ha pujat, ha baixat de categoria, les baixades sí, són complicades, en el sentit de que la gent queda molt decepcionada, però és igual, el següent any potser poden tornar a pujar. Que això sí que és veritat que en certs moments ha sigut com molt important no baixar de categoria, però vull dir, també es forma part del joc, no? I de la i competició. I per tant, jo per mi no són moments difícils, els moments difícils eren quan hi havia una junta que deia nosaltres pleguem, i llavors era el que costava era trobar una altra junta que continués.
2: Clar.
1: Sí, perquè la desgràcia el que passa és que a vegades quan la gent que tira endavant de les coses pel que sigui plega, molt sovint les coses desapareixen.
0: Sí, de fet és així. Per això que el complicat és realment aquests moments.
2: I a nivell esportiu, quines serien les fites més importants? A part de l'existència, no?, durant 100 anys, però a nivell esportiu què seria, potser?
0: Bé, jo crec que aquí hem de diferenciar a nivell esportiu del primer equip i el nivell esportiu de l'esport de base. A nivell esportiu del primer equip, ara els últims 30 anys s'ha mantingut a tercera catalana, que era com la fita més important de les juntes que hi van participar, però a un preu molt alt. El preu ha sigut que molta gent del poble no ha continuat jugant a Sant Pere. I, per tant, és un premi, jo crec que de consolació. Sí, està molt bé mantenir la categoria, però si això és a preu de no tenir la gent del poble jugant a l'equip del poble, potser no, és un preu massa alt. Després hi ha campionats que s'han guanyat, eh? Clar, quan es va pujar de categoria, evidentment es va guanyar el campionat. I quan es va guanyar la Copa Ràdio Vilafranca, per exemple, també va ser una fita important, però clar, si el teu objectiu és mantenir la categoria, molt difícil guanyaràs alguna cosa.
1: Evidentment.
0: Per tant, a vegades està la dicotomia entre això de no baixar i guanyar alguna cosa, no? Està aquí en aquest punt difícil que no saps on de decidir. A nivell d'esport de base, sempre hi ha hagut equips infantils, juvenils, cadets, que han guanyat campionats. I hi ha com generacions d'esportistes, de jugadors, que han començat a jugar de molt petit junts i han anat continuant, i això al final es nota i guanyen coses. S'ha guanyat algun torneig d'estiu que feia fora, s'ha guanyat campionats de lliga, o sigui, s'han aconseguit trofeus interessants, però clar, això és només esport de base. Llavors, si considerem que les fites importants són del primer equip, doncs hi ha molt poques.
2: Clar, clar, clar.

0: Sovint ens enlluernem, no?, molt amb els primers equips, quan sí, el concepte és que la importància la vols donar al futbol formatiu. De fet, les fites importants tindrien que ser el futbol formatiu, no el primer
1: Exacte.
0: equip, no? En tot el temps que t'has estat preparant el llibre, has tingut molts problemes per trobar documentació, quines han sigut les fonts?
1: Clar, al principi quan em van oferir aquest encàrrec, la veritat és que vaig dir que sí de seguida, evidentment, però perquè no sabia on em posava, perquè clar, de documentació n'hi havia molt poca.
0: Clar, és que...
1: He hagut de remenar arxius de la Federació, l'Arxiu Nacional de Catalunya de Mollet, he hagut de fer una recerca d'hemeroteca brutal des del principi del segle XX fins a l'actualitat. Per tant, hi ha hagut molta feina de documentació, sovint poc agraïda perquè hi havia molt poca informació. A vegades era simplement un resultat, una classificació de lliga que et anava donant pistes de cap on estava anant el club en cada moment. Però després la part que més m'ha, diguéssim, disfrutat és la part de parlar amb la gent,
0: Va, clar.
1: perquè de fet ja era la intenció inicial, que era sí, fer la part més històrica, més documentada, però després també intentar parlar amb el màxim de gent possible perquè expliquessin la seva experiència, que fos un llibre que parlés des de l'experiència dels jugadors i dels aficionats que havien estat en el club. I això és la part més divertida, perquè clar, he parlat amb gent que ja ha estat tota la vida al club, que l'ha seguit tota la vida, que té mil anècdotes per explicar, i per tant això ha sigut la part més xula de totes.
0: Impagable.
1: Sí, no, no, clar, és que he disfrutat moltíssim fent aquesta feina.
2: Tu que majoritàriament en la teva obra tractes la ficció, tot i que ja has fet algun parell d'estudis, no?, del poble, creus que la història del Club Esportiu Riudevitlles seria un bon argument literari?
1: La història sencera no, el que hauríem d'agafar és moments concrets, perquè de fet ja tinc dintre de la meva obra ja tinc alguna història que ha passat dintre d'un partit de futbol, algun relat relacionat amb el futbol i per tant ja ha donat de sí, evidentment el futbol dona molt de sí, perquè al final és un lloc on te participen persones i per tant on hi ha persones hi ha històries, segur.
0: Sí, ja, quan són quasi sagues familiars, no?, els que
1: També,
0: participen, no?
1: també, sí. De fet, hi ha hagut casos en què pare,
0: Per
1: fill i
0: això, per
1: Esperit Sant
0: això.
1: gairebé juguen junts, vull dir que sí. Això passa.
0: Sí, arran del que ara estàvem comentant, jo sempre dic l'opinió de que el futbol, com altres coses a la vida, però en aquest cas parlant de futbol, és un reflex una mica de la societat, no? Sovint els problemes o les virtuts d'una societat es reflexen en el futbol.
1: Sí, però a pitjor, normalment.
0: No, sí,
1: Sí.
0: normalment els defectes més que les virtuts.
1: Sí.
0: Com creus que el Quintinenc, no, perdona, amb el poble, el Club de Sant Pere de Riudebitlles reflexa la realitat social tant del poble com de Catalunya, o fins i tot d'Espanya,
1: Bueno,
0: en
1: sí.
0: cada moment, eh?
1: Suposo que alguna cosa hi té a veure, evidentment és un club d'un poble i per tant hi ha d'haver el reflex de la societat que hi ha en aquell poble. Actualment, per exemple, hi juga molts nanos que no només són del poble i això és perquè ha arribat a ser un club prou important a nivell d'esport de base perquè la gent dels voltants digui, no, pues, home, allà funcionen bastant bé,
0: Sí.
1: a vegades costa fer equip, en pobles petits més encara, perquè necessites, a part d'11 jugadors, en necessites més de reserva i llavors, per tant, a vegades costa trobar prou gent per jugar amb un equip. Per tant, sí, és un reflex de la societat, segur. I de fet, al llarg de la història ha sigut així sempre.
0: Jo no, un dubte que tinc, o se'm va acudir ara mentre xerràvem, els fundadors van ser tots gent del poble?
1: Sí. Hi va haver algun estiuejant que venia els estius aquí, que va contribuir també,
0: Bueno, hi ha una relació, no, amb el
1: però en
0: poble?
1: general tot eren gent del poble. El que sí que és veritat és que sempre hi ha hagut gent de fora que ha jugat al poble, que ha jugat en el Riudebitlles, perquè normalment eren dos o tres jugadors que en teoria són els que havien de destacar més, diguéssim, i que els fitxaven, val? A un preu irrisori, diria jo. Alguns, altres no, altres els feien pagar. I per tant sempre hi havia algun de fora que jugaven aquí, però la fundació va ser gent del poble, era gent que li agradava el futbol, simplement era això, eh?
0: Sí, és que quan preparàvem el programa amb el Joan recordàvem que els primers clubs històrics d'Espanya, clar que els van fundar 30 anys abans, no? eren fundats per estrangers, perquè que ells venien del seu país i jugaven a futbol, no? I és relativament curiós com amb 25 o 30 anys ja el futbol es va expandint de manera que fins i tot en pobles petits la gent ja fundava clubs, no? Vull dir,
1: sí, sí.
0: Però per això preguntava si hi havia hagut algun input de gent de fora, volia dir.
1: De fora, estranger, no. Estranger d'aquí no, crec que no tenien gaire interès. Ja entenc que, per exemple, el Barça, no, va ser fundat per un estranger, però aquí realment era la gent del poble. Però aquí era la gent del poble.
2: I abans, prenent una mica el que preguntava el Joan, no, sobre el reflex dels canvis de la societat riudevillenca, si es poden observar en el futbol, m'imagino que un tret important també és el fer un equip femení, no?
1: Sí, de fet això es va aconseguir en un parell d'ocasions, en el sentit que es va fundar un club femení el 2012 i va durar 4, 5, 6 anys i després van plegar, i després ara el 2023 se'n va crear també un altre, però va durar només 2 anys. Pel mateix motiu que deia abans, que ja necessites molts jugadors per fer un equip.
0: Sí, sí.
1: I clar, en el cas de les noies, més encara, que hi ha menys noies que juguen a futbol i per tant va ser molt més difícil. Es va crear fins i tot un infantil de futbol 7, vull dir que ja hi havia moviment. Però la veritat és que ara mateix totes aquestes noies s'han com repartit, han anat a altres equips, mm-hmm. I per tant aquí no hi ha prou gent per fer-ne.
0: Tu creus que la solució passa per consensuar entre diversos equips per provar equips femenins?
1: Bé, ara mateix els clubs petits es troben en un problema, que és que els clubs grans, com el Vilafranca, com l'Igualada, estan fent... són un centre d'atracció. I a més, cada vegada més, perquè creen més equips encara, i per tant necessiten més jugadors i van a buscar els jugadors i les jugadores dels clubs petits. A més, de categories inferiors, el que han fet és que cada categoria ara és un any, és a dir, abans eren 3 anys, per exemple, o 2 anys, i per tant, en 2 anys ja podies trobar gent. Però ara, com que són cada any és una categoria, és molt difícil que d'aquell mateix any hi hagin prou jugadors. Llavors la gent es busca la vida. És normal, la gent que vol jugar a futbol va allà on te pot, no? I això està complicant molt la vida als clubs petits, perquè no poden tenir prou jugadors per un sol equip. I llavors, buscar consensos amb altres equips seria una possibilitat, però és que tothom vol jugar.
0: No, és complicat, no? Perquè...
1: Però sí, al final alguna cosa s'haurà de fer.
0: Sí, no, jo opino que és el futur, és la manera jo pràcticament et diria que és l'única manera de subsistir en el futur.
1: Clar, aquí en el
0: Penedès... No només en futbol, amb esport, en general, amb tot l'esport.
1: Clar, aquí, per exemple, ens hem trobat ara que el Quintinenc ha estat molts anys que no hi havia equip, i per tant això volia dir que molta gent de Sant Quintí venia a Sant Pere a jugar. Ara a Sant Quintí hi ha equip, i per tant molta gent de Sant Quintí, la gent de Sant Quintí, evidentment, sí, sí. No? I per tant això es nota. Però clar, és que clar, necessites gent, i
0: clar,
1: si ets un poble petit, alguna cosa hauràs de fer.
2: Jo recordo, jo de jugar a Sant Quintí, no? I un dels moments, diguéssim, més, hi havia una tensió, una cosa especial, i segurament que és motiu de moltes anècdotes, els partits de la Festa Major, els partits del Sant Pere, del Riudevillas contra el Quintinenc. Deu ser una font d'anècdotes, no?, aquests partits de Festa Major.
1: Sí, d'anècdotes i de conflictes, sí, i tant. Sí. Era el típic partit de Festa Major de Costellada, que dius, home, si és de Costellada tampoc cal que ens hi matem gaire, doncs era el que hi havia més rivalitat.
2: Sí,
1: és normal, això és el més normal del món. Sí, perquè després dels partits de Lliga, doncs, sí, també, però realment a la Festa Major també hi havia una cosa, que és que per Festa Major els jugadors que juguen són els de casa. Els de fora moltes vegades ja n'hi venien. I llavors, perquè és fora de temporada, no? I la gent està de vacances, sí, sí. I qui juga? Pues els jugadors del poble. I llavors jo crec que això encara crea més rivalitat. I per això, sí, hi havia hòsties, per dir-ho clar.
0: Hi havia conflictes
2: seriosos. Sí, sí, sí. Importants. Tu havies jugat, per cert?
1: Sí, jo havia jugat. Havia jugat... des de categories inferiors fins a cadet, llavors vaig marxar un parell d'anys a Sant Sadurní, un altre a Vilafranca, i després vaig tornar cap aquí. Fins que vaig anar a estudiar a Barcelona i vaig deixar córrer.
2: Clar.
1: Això és la història habitual, molt jovent passava això.
2: I ara que dèiem això de les anècdotes, te'n recordes d'alguna anècdota curiosa de la història del riu de Villes?
1: De la història o de la meva experiència?
2: O de la teva experiència.
1: De la meva experiència recordo una vegada que vam perdre 21-0 contra l'Atlètic Vilafranca.
2: Caram.
1: Això ho tinc marcat en foc.
2: Sí.
1: Però després quan van tornar vam empatar un.
2: Ah, veus?
1: Per tant, ja ens ho vam treure de sobre. I aquí l'anècdota que més s'explica és quan es va jugar contra el Barça. O sigui, aquí al riu de Villes, als anys 60-70, jugava una mena de campionats que no eren una lliga, sinó que era un campionat així com d'eliminatoris, que jugaven contra equips més grans i van jugar en 4 ocasions contra el Barça. No era el Barça el primer equip, sinó que era com el segon equip, que suposo que és ara el Barça B o com seria, el Barça Atlètic, i que va anar pujant de categoria, però això la gent ho té com molt marcat, perquè el primer de vegades va perdre 14-0, la segona es va perdre 7-0, la segona es va perdre 3-0 i la quarta es va guanyar 2-1.
2: Veus? Ostres, que bo.
1: No, una miqueta.
0: Si haguessin durat,
1: potser.
2: Sí.
1: Exacte. Però, bueno, que això ho recorda molt la gent. I quan m'ho va explicar la primera vegada, la persona va dir, sí, una vegada vam guanyar el Barça. Vaig dir, bueno, ja hi som. Perquè la memòria és molt traïdora. I no, i ho vaig buscar i vaig trobar els resultats. Vull dir que realment és una anècdota real.
0: És curiós, eh? Ningú diria que un equip com el Sant Pere pogués jugar contra... Avui seria impensable, clar.
2: Bueno, allà a Sant Quintins venien els veterans, te'n recordes?
0: Però els veterans.
1: Algun partit de veterà contra el Barça també s'havia fet, l'any 71. Sí.
2: Recordo que la gran figura, bueno, penedesenc, era el Sadurní, el porter, que quan venia a Sant Quintí a la Festa Major no jugava de porter. Ah. Perquè era normal, perquè el camp de futbol era...
0: Però jo l'havia vist jugar a la porter, eh?
2: Sí, a Sant Quintí?
0: Sí.
2: I una cosa, parlant ara de... Perquè el camp de futbol del Sant Quintí, bueno, del Quintinenc, ha estat temporades molt lamentables, no? Semblava més una pedrera que un camp de futbol. I hauràs localitzat diversos emplaçaments dels camps de futbol aquí a Sant Pere, no? O sempre ha estat al mateix lloc, al costat de la carretera?
1: No, clar, aquí hi havia el camp de futbol tradicional, el que la gent recorda més és el que estava aquí, el que ara és el Camp dels Arbres.
2: Exacte, jo que hi havia jugat, sí.
1: Però abans ja n'hi havia hagut un altre. Abans, de fet, el primer diuen que estava dalt la serra del Sabater, que era un camp de cigrons i que quan no hi havia cigrons jugaven a futbol. Després un altre va estar on hi ha la fàbrica de Pere Valls, que abans era la Rando. Abans que fessin la fàbrica de la Rando, allà també hi havia un camp de futbol, que també era provisional. I després ja el van fer aquí al Camp del Centro. Passa que en èpoques de sega no el podien fer servir perquè era l'era, diguéssim, del poble. Tenien una màquina de batre i la gent portava el blat allà i el batien allà. I per tant, durant aquella època no jugaven. I de fet, el partit de Festa Major, que és a principi d'agost, que és el final de la sega, hi havia anys que no podien jugar perquè encara estaven batent el blat. No? I llavors, fins que no acabava la sega, no podien tornar a jugar.
2: Molt bé, Joan, no sé si tens alguna pregunta més, que segurament el Jordi...
0: Podríem estar 4 hores parlant, però...
2: Bueno, també em sap greu perquè...
0: Crec que tots tenim altres coses, no?
2: Molt bé.
0: En tot cas, vés endavant, podem tornar a convidar un dia amb més calma, no?
2: Correcte, molt bé.
0: Acabar la Festa Major, i escolta'm, tenim
1: que... És que Festa Major és un dia complicat.
0: És un dia complicat, eh?
1: Ja hem buscat un forat, però ja sí que aquí fent...
2: No, això t'ho volem agrair. I res, doncs moltes gràcies per l'esforç, felicitats pel llibre i, bueno, i molts èxits en la teva carrera literària. I res, doncs nosaltres acomiadem avui aquest especial amb el Jordi Romeu Carol, autor d'aquest llibre de més de 100 anys de futbol a Sant Pere de Riudebitlles, i bueno, doncs seguirem aquest mes d'agost fins que puguem. Moltes gràcies, com sempre, de part del Joan Alonso, el Joan Serra, un servidor, i com sempre diem, visca el Barça i força Ossai.
0: Visca.

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte, hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: Avui obrim el nostre llibre d'històries viatjant fins a Vilacromada del Camí, un poble de conte on cada any es fa una trobada molt especial, organitzada per l'Associació de Personatges de Contes i Llegendes.
0: Sí, però atenció, perquè aquest any els toca el torn a uns convidats una mica particulars. Parlem dels qui sovint els fan fer els papers de dolents i dolentes de la història. Dracs que treuen foc, llops de dents molt afilades i bruixes amb berrugues al nas. I d'entrada, la gent del poble no els fa una bona acollida, precisament.
1: En aquest relat es posaran en joc les habilitats socials i els prejudicis de la gent de Vilacromada, que rep els convidats de mala manera i faltant-los al respecte pel simple fet de ser diferents. Però el conflicte es començarà a resoldre quan aquests personatges puguin compartir com se senten, despertant l'empatia de tothom.
0: Perquè a vegades les aparences enganyen i tothom es mereix una oportunitat, oi?
1: I tant. Bé, expliquem el conte, que de ben segur ens ajudarà a tots plegats a ser una mica millors cada dia. Obriu bé les orelles, que arriba Dracs, Jobs i Bruixes.

0: Vilacromada del Camí era un poblet de conte, amb els seus carrerons ondulats de pedra rogenca i aquelles cases tan blanques, amb les portes i els porticons de mil colors, semblava tocat per la màgia. De les seves fonts en brollava una aigua ben especial que, amb la llum del sol, anava canviant de color, convertint la vila en un preciós arc de Sant Martí. Era el lloc ideal per fer-hi la trobada que organitzava, un cop l'any, l'Associació de Personatges de Contes i Llegendes, coneguda també com la APCL. Estava tot a punt per rebre els convidats i les convidades i el llegendari Flavio, l'unicorn alat, esperava, majestuós, la seva arribada. De sobte, entrant pel carrer Major, van aparèixer quatre llops enormes caminant a pas ferm en direcció al centre del poble. Al seu pas, els vilatans de Vilacromada tancaven portes i porticons i tot eren corredisses per amagar-se a les seves cases. Encara desconcertats per aquella aparició, el pànic es va apoderar de tot el poble quan, del cel, van començar a baixar dracs de tota mena i també alguna draga que es deixaven caure sobre teulades, places i carrers, fent bategar les ales i aferrant-se ben fort amb les seves ungles. Mentrestant, en Flavio, l'unicorn alat, corria nerviós pels carrers empedrats.
1: Com m'he pogut oblidar d'una cosa tan important? A veure com l'arreglo jo. Ara, tot aquest guirigall.
0: I llavors van arribar elles, les bruixes, i també algun bruixot, empaitant-se les unes a les altres a gran velocitat, enfilades a les seves escombres voladores, enriolades i trapelles, voleiaven per sobre de les teulades presumint de llibertat. Llops, dracs i bruixes es dirigien al mateix indret, a la plaça Major, que a poc es van omplint i els van anar reunint a tots i a totes. Feia temps que no es veien, i tot eren crits, udols, esbufecs i rialles, mentre l'unicorn intentava posar-hi ordre. La bruixa de Hansel i Gretel va preguntar:
2: "Diria que falta algú, oi?"
0: I el llop de les set cabretes va afirmar:
3: "I tant! Ja saps que sempre arriben els últims."
0: Va ser dir això i el terra va començar a tremolar. Es podia sentir a cada tremolor. Semblava que la fi del món hagués arribat a Vilacromada del Camí, però no. Només eren alguns gegants i algunes gegantes que s'afegien a la trobada. Flavio va fer un gran sospir i va dir:
1: "Ara sí que ja hi som tothom. Seguiu-me."
0: L'unicorn els va guiar fins a Can Picarol, una masia que hi havia als afores del poble i on conviurien durant un parell de dies. Segur que els vilatans i les vilatanes ho agrairien. S'havia oblidat d'explicar-los quins eren els personatges que ocuparien el poble aquell any i estaven ben espantats. Al cap d'una estona, l'alcaldessa, acompanyada per una comitiva de gent del poble, es va presentar a Can Picarol i va trucar a la porta. Atent, va obrir i els va convidar a passar.
1: "Sigueu benvinguts i benvingudes. Com veieu, hem inaugurat la 13a trobada de personatges de contes i llegendes de l'APCL. I demà, com fem cada any, hi haurà el dinar de germanor a la plaça Major."
0: L'alcaldessa, amb cara de preocupació, va dir: "D'això venim a parlar. Hem hagut d'anul·lar el dinar."
1: "Com? El dinar? Què ha passat? Com és que no es pot fer?"
0: "Que la gent del poble ha vist els personatges que anaven arribant. S'han espantat i, un a un, s'han anat esborrant del dinar. Al final, no ha quedat ningú."
4: "No en volem de bruixes aquí! No en volem! Som mala gent!"
5: "Ni de llops tampoc, que encara es cuspiran algú."
0: "Aviam, és que a qui se li acut convidar tota aquesta patuleia? Potser ens ho hauríeu hagut de consultar abans d'organitzar aquesta trobada." Al voltant de la comitiva i d'en Flavio, l'unicorn alat s'havia anat formant un cercle amb alguns convidats i convidades que escoltaven amb atenció la conversa i s'anaven entristint.
2: "Nosaltres també som personatges de conte igual que els altres a qui convideu cada any.
6: Dona, iguals, iguals, no sou.
4: Vosaltres sou dolents.
0: I, molt indignat, el drac de la llegenda de Sant Jordi, que també hi era, va afegir...
7: No hi ha dret. Així és cosa de que es crien els contes. A tots i totes nosaltres sempre ens toca la pitjor part. Quantes princeses i surten fent malifetes, eh? I a mi el cabell és sempre la mata. I matar no està gens bé, eh?
4: Home, vist així...
7: Què seria dels contes sense personatges com nosaltres, eh? A tothom li agraden els contes on surten dracs i dragues, bruixes i bruixots, gegants, gegantes, llops i oves.
0: A l'escoltar les paraules del drac, el llop de la caputxeta vermella, de sobte, va saltar i va dir...
4: Lloves? On has vist que hi surtin lloves als contes? Sempre som nosaltres, els llops, els qui ens toca conspir-nos, àvies, nens, nenes, cabretes. Això tampoc és just.
2: És veritat. De bruixots també n'hi surten ben pocs. I nosaltres, les bruixes, sempre som velles, tenim berrugues, som lletges i peludes. És desesperant.
0: La comitiva de vilatans i vilatanes de Vilacromada del Camí se'ls escoltaven amb sorpresa i amb certa empatia. Molt intrigat, un botiguer va exclamar...
5: I tot això? Ja ho heu dit a qui escriu els contes? Segur que si els hi dieu, ho entendran i hi faran alguna cosa.
4: Ui, si ens fa d'anys que ens queixem al nostre sindicat. Ara sembla que ens comencen a fer una mica de cas, però...
8: Però què?
4: Sempre us faran més cas a vosaltres, que sou qui llegiu i expliqueu els seus contes.
0: L'endemà, al final, es va celebrar el dinar de germanor. Van ser menys que altres anys, però molt ben avinguts. Diuen que va ser la trobada més enriquidora de les que s'havien fet fins llavors. Canviarien moltes coses a partir d'aleshores en el món dels contes.
9: Després de tantes aventures, és el moment de fer un viatge molt i molt llunyà. Creuem l'oceà i viatgem enrere en el temps fins a les grans planes de l'oest americà, terra de tribus de nadius, de fletxes, de cavalls i de grans caps indis.
0: Allà, entre tipis i fogueres, hi havia una llei sagrada que tothom respectava per sobre de tot, el valor de la paraula donada. Quan un indi deia que faria una cosa, era més sagrat que qualsevol paper signat. Però la història d'ara ens presenta un personatge ben diferent. Un indi que tenia la mala llet de no complir mai la seva paraula.
9: Un indi trapella que prometia coses i després, si t'he vist, no me'n recordo. Però en el món de les llegendes, les promeses trencades sempre porten conseqüències i el nostre protagonista rebrà una lliçó d'aquelles que no s'obliden mai.
0: Prepareu el vostre plomatge i pareu bé l'orella al so dels tambors. Ja arriba l'indi que no complia la seva paraula.

0: Al començament del món, quan encara no hi havia gaire gent, el gran esperit podia acostar-se a cada indi i donar-li allò que necessitava. Però quan sobre la terra ja hi havia molta gent i no podia escoltar-los a tots, va col·locar a la terra dels Ugagles una roca en forma d'home i els va dir:
1: "Hi ha indis per tota la terra, així és que jo he de viatjar per tot el món. Si algú de vosaltres necessita ajuda, que vingui aquí i li demani a la roca. Aquesta roca té el poder de comunicar-se amb mi."
0: Llavors, els uglales es van acostumar a parlar amb aquella roca i quan escassejaven els bisons o hi havia molta sequera, li demanaven ajuda i la roca resolia els seus problemes. Hi havia un indi anomenat Ratlla Trencada, a qui no li agradava caçar i vivia molt pobrament. Un dia que no tenia res per a menjar, es va acostar a la roca i li va demanar:
2: "Sé que ets tan poderosa com el gran esperit. Ja veus que sóc pobre i desgraciat. Em podries ajudar?"
3: "Des que et conec, no t'he vist caçar mai."
2: És que tinc un arc molt dolent. La meva llança no té punxa. I he perdut la meva destral. I a més, les meves cames són dèbils i no puc córrer darrere els cérvols."
3: "I per què no vas a pescar?"
2: "La darrera vegada que vaig atrapar un peix, se'm va escapar i s'endugué l'arpó. Un gos s'ha menjat els meus hams de nous i les formigues s'han instal·lat a les meves xarxes."
3: "Què vols, doncs?"
2: "Voldria un cérvol. Petitet, petitet. En canvi, jo et taparia amb la meva manta de pell de bisó. A l'hivern, les nits refresquen i deus tenir fred."
0: La roca li va dir que es guardés la manta, que ell miraria de concedir-li el seu desig.
2: No. Jo vull regalar-te-la. És segur que tu la necessites més que jo."
0: L'indi va tapar la roca amb la seva manta plena de forats i va marxar. Quan l'indi tornava cap a la seva tenda, va ensopegar amb un cervató mort. El va agafar, li va treure la pell i el va posar al foc a coure. Mentre el cérvol estorrava el foc, va començar a fer molt fred i Ratlla Trencada va pensar: "Per què li hauré donat la meva manta a una roca? Em sembla que he fet una estupidesa. Una roca tapada i jo aquí passant fred." Deixant el cérvol torrant-se al foc, l'indi va anar fins a la roca i li va agafar la manta i se la va posar sobre les espatlles. Va marxar cap al seu tipi, va menjar part del cervató i se n'anà a dormir. Al cap d'uns quants dies va tornar a tenir gana i va pensar:
2: "Ja sé el que faré. Tornaré a la roca i li demanaré que em doni menjar."
0: I així ho va fer.
2: "Tinc gana, molta gana. Podries donar-me una mica de carn?"
3: "Què has fet amb el cervató que et vaig donar?"
2: "Era un animalet molt petit i m'ha durat molt poc temps."
3: "Encara no has arreglat els teus atuells de cacera."
2: "La corda del meu arc s'ha espatllat. Necessito pell de bisó per fer-me'n una. Si em proporcionessis un bisó, tindràs el meu agraïment."
0: La roca semblava dubtar i l'indi li va dir:
2: "Agafa la manta, aviat plourà i amb ella estaràs coberta."
0: L'indi tornà cap a la seva tenda i en arribar va ensopegar amb un bisó. Ratlla Trencada va arrencar la pell al bisó, la va posar a secar i a continuació va posar la carn a coure. Però l'indi havia agafat molt poca llenya i el foc no era suficient per coure un animal tan gros. Al cap de poca estona va començar a ploure i a fer un temps molt fred. Calat fins al moll de l'os, l'indi va dir:
2: "Que estúpid que he estat en donar la meva manta a la roca. La roca pot aguantar el mal temps sense cap perill, mentre jo puc morir de fred."
0: Amb aquest pensament, l'indi va anar cap a la roca i li va prendre la manta. Després van prendre el camí de tornada amb la manta a les espatlles. En arribar al seu tipi, va veure que el bisó havia desaparegut. Al foc només hi quedava una mica de llenya. i a l'ambient una agradable oloreta de bisó cuit. Ratlla trencada, va comprendre que la roca l'havia castigat per no haver complert la seva paraula. L'indi va tornar davant de la roca i demanar que l'ajudés. La roca no va fer-li cas i no va fer aparèixer més menjar. Des d'aquell dia, Ratlla Trencada i els indis Oglales han après que per mereixer els favors del gran esperit cal guanyar-se'ls amb esforç personal. I si no, és millor no demanar res i que, si per casualitat els regala alguna cosa, li ho agraeixen.
1: I després de viatjar per terres de bruixes, llops, dracs i grans tribus índies, tornem a aterrar a la realitat amb una història que, estic segur, farà que més d'un dels nostres oients s'hi senti ben identificat.
0: I tant! Anem a conèixer la Martina i la Cristina. Són dues germanes bessones que s'assemblen gairebé en tot. A totes dues els encanten els macarrons, el color taronja, els animals i a jugar a futbol. Però tenen una sola diferència, que ho canvia tot. La Cristina fa els deures de seguida per poder anar al parc. I la Martina... Ui, la Martina... La Martina els detesta.
1: De cap de les maneres els vol fer. Cada tarda, mentre la seva germana corre a jugar amb la pilota, la Martina es queda a casa fent rebequeries, plorant o queixant-se. Fins que li toca fer les feines a última hora, quan els nens ja tornen de la plaça.
0: Però un bon dia, els avis els fan un regal d'aquells que fan saltar d'alegria. Una pilota de futbol de reglament. La Martina té tantes ganes d'estrenar-la que s'haurà de plantejar si val més la pena continuar plorant o bé agafar el llapis, concentrar-se i aprendre una lliçó de les que serveixen per a tota la vida.
1: Aconseguirà la Martina acabar a temps i anar a jugar? Descobrim-ho amb l'últim relat d'avui a l'hora del conte. La Martina no vol fer els deures.

0: La Martina i la Cristina són dues germanes bessones. Les dues tenen els mateixos gustos i aficions. Menjar macarrons, el color taronja, els animals, jugar a futbol... Només es diferencien en una cosa. La Martina detesta fer els deures. Les dues saben que si fan cada dia aviat les seves tasques, podran anar a jugar al parc que es troba davant de casa. Després de dinar, la Cristina obre la seva motxilla, treu els llibres i les pintures de colors i seu a la seva taula tranquil·lament a fer tots els exercicis, encara que de vegades les matemàtiques li costen una mica. Ella posa la seva obstinació i resol aviat les seves tasques. Sap que d'aquesta manera podrà anar a jugar al parc. Una vegada que acaba els seus deures, se sent contenta i feliç. Ja ha complert per avui, així que tanca els llibres i agafa la seva pilota per anar al parc a gaudir amb els amics. Però amb la Martina la història és totalment diferent. Igual que la seva germana, obre la motxilla i treu els llibres. S'asseu còmodament, però en lloc de començar a fer els deures, la nena comença a jugar i a entretenir-se a la més mínima oportunitat. Li avorreixen els deures. Li ve molt de gust anar al parc, però no vol fer abans les tasques escolars. Els seus pares li recorden cada dia que si no les fa, no sortirà de casa i molt menys anirà al parc. El primer són els deures. La Martina no suporta escoltar això. Ella només vol anar a jugar. Després d'escoltar diverses vegades els advertiments dels seus pares, la petita comença a sentir les rialles i veus dels nens jugant al parc i la ràbia s'apodera d'ella. En aquell moment, igual que tots els dies, la Martina comença a plorar, a cridar i picar de peus amb totes les seves forces per aconseguir el seu objectiu. Els deures no estan fets, així que els seus pares deixen que plori el temps que necessiti fins que comprengui que amb les rabietes i plors no aconseguirà absolutament res. Com sempre, entre llàgrimes i protestes, acaba els deures a última hora, quan la seva germana ja torna de retirada del parc.
1: Si haguessis fet els deures aviat, t'ho haguessis passat de meravella al parc.
0: Li repetia constantment la seva germana. Diàriament, l'escena es repetia i la Martina es quedava a casa plorant desconsoladament mentre que la seva germana sortia a gaudir i a jugar amb els altres nens al parc. Però un dia, els seus avis els havien regalat una pilota nova, ni més ni menys que una pilota de reglament. Les germanes estaven com boges de contentes. No podien pensar en res més que no fos en anar a estrenar-la al parc juntament amb els seus amics. Aquell dia la Martina havia d'anar al parc com fos i quan abans millor per aprofitar al màxim la llum del dia. Va veure com la seva germana començava a fer els deures, així que va pensar que el més ràpid era fer-los ella també. Va treure els seus llibres i el llapis i, concentrada com mai, va aconseguir acabar les seves tasques gairebé a l'hora que la seva germana. La Martina ha fet els deures. Repetien tots a casa aquella tarda. La petita se sentia orgullosa. Per fi ningú la renyava, no acabava plorant i, el més important, podria anar al parc a estrenar la pilota. Des de llavors, la nena va comprendre que hi ha temps per a tot, si se sap aprofitar, i que de res li servia enfadar-se i queixar-se, ja que l'única cosa que aconseguia era enfadar els seus pares i quedar-se a casa. La Martina va aprendre una bona lliçó.
2: I un cop hem après amb la Martina que hi ha temps per tot, si sabem aprofitar-ho bé, arriba el moment de tancar el nostre llibre de les històries per avui. Però no marxarem de qualsevol manera, Mercè, no, no, senyor. Marxarem ballant.
3: I tant que sí, Lluís. Ho farem amb una de les artistes més marxoses de casa nostra, la Lali Bigut, i la seva cançó, La cuca i el grill.
2: Prepareu-vos per moure l'esquelet, saltar ben alt i encomanar-vos de tota l'energia positiva del Kindy Rock d'aquesta cançó.
3: Olé.
2: Una manera genial d'acomiadar una setmana plena de dracs, bruixes, indis i deures fet a temps.
3: Nosaltres marxem a buscar un grill per fer-li els cors, però recordeu que us esperem la setmana que ve a la mateixa hora. a la vostra emissora local gràcies a la xarxa de comunicació local d'arreu de Catalunya i d'Andorra. Ep, no hi falteu!
2: Gaudiu molt dels dies que teniu al davant. Aprofiteu bé el temps i ja ho sabeu. Mentre no ens trobem a trobar...
3: Us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.

0: amor sota el llit.
1: Ona Bitlles, 107 FM.
2: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi! Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, no sé, diu. No, no, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... Ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta coqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa rondalla tradicional extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al Delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar, i tots els dies deia la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La cera brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: Esclar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: i de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa, una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat, que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans, i ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap i no sabrà exactament què és.
0: Pobre so.
1: Descobrim com se'n surt el gat, que no sabia que era un gat.

0: Fa molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen cecs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l van portar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no el deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra, i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep, i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida, i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur? Ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar als troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb ni cap altre ocell, perquè no tenia ales, així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur? Que ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a berenar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys a nous. Es va fer un mal a les dents. No li va agradar gens aquell menjar.
1: Quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar.
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Tio, el porc. I tu?
1: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el que fan?
1: Som-hi.
3: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que al arribar a la bassa particular d'en Kio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un poc tan net. Vine a banyar-te.
1: No, Kio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja et semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te ben brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
1: Moltes gràcies, Kio. Adéu.
3: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
1: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
1: Jo em dic Pec i sóc un bou també.
4: Un bou?
3: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir.
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
3: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu. Miau! Miau!
1: Ui, qui ets?
3: Sóc la gateta Calixta. I tu, com et dius?
1: Jo em dic Pep, el gat.
3: I la Calixta no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell, tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calixta i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto,
3: Fina,
2: Kio,
3: Calixta, i som
5: gats.
6: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant l'ocell més petitó del món.
7: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere i va perdre la seva família en ple viatge de migració.
6: Pobre colibrí, de cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor, buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa: demanar ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
7: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-lo sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent, encara que alimentar-se no era una cosa que a ella preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per a aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc,
0: li repetien sempre els seus papes. Però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc. Així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: I ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic i la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i a poc a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda. I el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.
1: I amb el cant ben fort de tots els ocells que han ajudat al nostre petit colibrí, arriba el moment de tancar el llibre dels contes d'avui i acomiadar-nos volant molt, molt alt amb la nostra millor aliada. Quina és? La música.
3: I de quina manera? Avui marxem seguint la melodia de la natura, de la mà de la gran dama Rigelabert i la seva cançó Els ocells han arribat. És una cançó preciosa. Comple l'aire de refilets, alegria i molta frescor per aquests dies de calor.
1: Així que ja ho sabeu, tothom a obrir les ales i a cantar ben fort, com les cuques de llum a Tailàndia, els animals de la granja d'en Pep i els ocells de la història d'en Blai. Ha estat un autèntic plaer compartir aquesta estona de vacances amb tots vosaltres.
3: Nosaltres marxem volant cap al niu, però recordeu que us esperem la setmana que ve, a la mateixa hora, a la vostra emissora de ràdio local, gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Gaudiu molt de la setmana, canteu ben fort i recordeu que mentre no ens tornem a trobar,
3: us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

Hola, hola, què tal? Què tal? Com esteu? Tots bé? Doncs vinga, comencem a gaudir d'una nova edició del programa Retorn als 80s. I comencem la marxa a la pista de ball d'Ona Villas i ho fem amb el tema Hasley Cool. Vinga, que disfruteu del programa d'avui.

Vinga, vinga, i que no pari la molt bona música dels anys 80. I ara tenim un altre gran tema, Heart on Fire.

Vinga, vinga, i que no pareu de ballar a la pista de ball de Ona Villas. I ara seguim amb el tema Midnight Mirage.

vinga, vinga, que no pari aquesta gran música dels anys 80. I ara tenim un tema anomenat Cadillac Night. Vinga, amor a l'esquelet.

vinga, vinga, que no baixi el ritme a la pista de ball de Ona d'Illes. I ara seguim amb el tema Oh Valentine.

I vinga, seguim movent l'esquelet a la pista de ball d'Ona Villas i ara ho fem amb el tema Whitbin, Paradise and Pain.

Bueno, i un dia més arribem al final del programa i ho fem amb el tema Midnight Heartbeat. Bueno, espero que hàgiu gaudit d'aquest programa d'avui, que hàgiu ballat força, que hàgiu disfrutat de la pista de ball d'Onavelles i us espero al pròxim programa. Vinga, guapos, no hi falteu. Una forta abraçada i visca la pista de ball d'Onavelles!

t'estimem també. Aquests darrers dies, l'incendi del Baix Empordà, que ha afectat més de 2.000 hectàrees del Parc Natural de les Gavarres, ha sigut el més mediàtic. Desgraciadament, no ha sigut ni tan sols l'únic. Avui comencem Jàsit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, escoltant una cançó que pràcticament és un lament. Parla de l'amor i compara la seva intensitat amb la del vent, dient que el vent és salvatge. La cançó és Wild is the Wind, i el vent, en el nostre cas, i com hem vist a les Gavarres, és el factor clau que pot convertir l'incendi en un desastre i una tragèdia irreparables. Aquí teniu Wild is the Wind per Nina Simone.

0: Hi, this is Bob Minster of the Yellow Jackets, and you're listening to Jazz It.
1: L'estiu és l'època dels incendis forestals, però afortunadament no tots són aspectes negatius. També és l'època dels festivals de jazz i el passat cap de setmana hem batut rècords. Dos estrelles han vingut a presentar el seu darrer disc. Una és una noia i una estrella emergent i sorprenent per la intensitat i la força del seu directe. És la Kesia Benjamin, saxofonista alt, que l'any passat va visitar Barcelona i va actuar en el Molino. El seu nou disc, que acaba de ser editat fa poc més de 10 dies, es titula We Dream i compta amb col·laboracions tan especials com la de la pianista Hiromi. Aquí en teniu una mostra, la Kesia Benjamin amb Hiromi i Flame Keeper.

La Kezia Benjamin i una mostra de com sona el seu darrer disc, el seu nou disc, We Dream. La cançó que hem escoltat és The Flame Keeper. I la segona estrella que ha vingut a presentar el darrer disc que ha editat, Words Fall Short, es titula. És un home i una figura totalment consagrada en el món del jazz, Joshua Redman, un dels millors saxos tenors del món, que està fent gira amb el mateix quartet amb el que ha gravat aquest disc. En aquest quartet compta amb el pianista Paul Cornish com a figura destacada. Hem tingut a Joshua Redman i el seu quartet a Andorra i a Tiana, a la comarca del Maresme. I ara us portem Borrowed Eyes, una balada en la que el contrabaix de Philip Norris també hi té un paper molt destacat.

0: Hi, this is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Repassem dos concerts més del cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de juliol. Un el va protagonitzar un altre jove, Julius Rodríguez, un pianista nord-americà. I l'altre va ser a càrrec del grup Incógnito, veterans i supervivents del moviment batejat com Acid Jazz, que, com recordareu, va estar de moda, va estar d'actualitat als anys 90. Julius Rodríguez, que de vegades també apareix com Orange Julius, és, com us hem dit, una figura jove i emergent dins del panorama internacional. En els seus discos hi toca diversos instruments, els produeix i ofereix unes obres que podríem dir que són un tant eclèctiques, però sempre atractives, i on exhibeix influències molt diverses i, a més, la presència indissimulada de teclats electrònics. Però en directe va ser una altra història en el Club Jamboree de Barcelona. Va venir amb un format de jazz tradicional, amb el trompetista Brandon Woody, un amic d'infància, com a veu solista. I van venir per interpretar les seves melodies, les melodies de Julius Rodríguez, en clau 100% jazzística, i demostrar que és un jove amb talent a dojo i un futur brillant, sens dubte. Ja us hem dit que es deixa influenciar per tendències molt diverses. Doncs ara escolteu Run to It i digueu-nos si en aquest còctel musical no hi ha una part de gospel força evident.

Julius Rodríguez, Run to It, del seu disc Evergreen, que és de l'any 2024, però és també el darrer que ha editat. I d'aquest jovenet anem a uns veterans, el grup Incognito, és a dir, soul, rhythm and blues, gotes de jazz, per un producte musical, l'acid jazz, elegant i ballable moltes estones, aspecte que no té per què ser un demèrit. Incognito és un grup que, en certa manera, té data de caducitat en aquest moment, perquè el seu líder històric, compositor de pràcticament totes les cançons i ànima del projecte, Jean-Paul Maunick, conegut com a Bluey, està molt malalt. Pateix Parkinson i la malaltia està suficientment avançada com perquè ja no pugui tocar la guitarra. En directe, òbviament, té un paper testimonial, si ho mirem des del punt de vista musical, però un paper important, perquè és el director, exerceix de director, i a més és la persona que es dirigeix al públic amb un missatge optimista, d'esperança, d'harmonia, un missatge que arriba al cor. Incognito també estan presentant nou disc, que es titula Music Magic Ironic, i aquí teniu la cançó It's About Time.

0: Hello, this is Sarah Dowling, and this is Jazz It.
1: Tornem a mirar endavant a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, perquè els dies 23 i 24 d'aquest mes de juliol hi ha programats dos concerts imprescindibles. Tots dos en el Palau de la Música Catalana de Barcelona i tots dos formant part del cartell del Festival de Jazz de la Ciutat, edició 2026. Diguem que són dues prèvies. El primer concert, 23 de juliol, Pat Metheny, el guitarrista de jazz més famós del món.

El Pat Metheny Group, l'any 1978, des del disc de presentació d'aquest projecte que va convertir a Pat Metheny en una estrella i un referent. La cançó que hem escoltat es titula Jaco i, evidentment, està dedicada a Jaco Pastorius, el mestre del baix elèctric, amb qui Pat Metheny va compartir la seva primera gravació a nom propi, el disc titulat Bright Size Life. Així sonaven el 1978 i ara sentirem com sona el grup actual de Pat Metheny. Des del seu darrer disc, Side Eye 3 Plus, la cançó Our Old Street, un temps lent, una balada amb tota la seva sensibilitat i que va fent un crescendo a mesura que avança. Our Old Street.

0: Hi, this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: Jazzit de BTV, xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. L'endemà del concert de Pat Metheny i el seu grup en el Palau de la Música, és a dir, el dia 24 de juliol, en el mateix escenari, el protagonista serà Marcus Miller, baixista elèctric, com Jaco Pastorius, que abans hem esmentat, però amb un estil i una intenció clarament diferents. Sempre diem que Miller es va reservar un lloc en la història del jazz i en la posteritat, quan va tirar endavant el projecte Tutu, en nom de Miles Davis, però una obra nascuda de la seva imaginació i talent.

Miles Davis i Marcus Miller i el seu immortal Tutu. I per posar-hi un contrast, com hem fet abans amb Pat Metheny, farem ara un salt en el temps, des de 1986, que és quan es va gravar i editar Tutu, fins a 2015, any en què Miller va editar Aphrodisia, un disc en el que hi trobem una adaptació de l'èxit dels Temptations Papa Was Rolling Stone. Els Temptations la van gravar l'any 1972 i la van portar al número 1, tot i que no la van escriure ells. En la versió de Marcus Miller, com era d'esperar, el baix elèctric és el principal solista.

Hem començat el programa d'avui amb una cançó molt trista i hem parlat dels incendis forestals. Volem acabar amb una cançó que és pur optimisme, un cant a la vida i al planeta, i a més, una de les cançons més conegudes del que sempre serà el rei del jazz, Louis Armstrong. La cançó, ja us ho podeu imaginar, és What a Wonderful World, quin món tan meravellós. I amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.